Fiachalóráin a géist a leis a bhair sin na gairí níos agus tágadí an láth an nehan, Mick Flavin a cholamaid in sin Working Woman Jean O'Ran le Mick agus tírach roibh sin Jack Kilwell Never Let You Down a cuirtús leis a gláir seo an bórg an Nashville Cave míle fáilte rúb. Ar a gláir an ocht bé Stephen Bennett tá an talbam nuí a má ag Stephen fear chunangáil bé óran anuai sin bé the back axles an bé Mary Blacken bé Lisa McHugh Tasi ekal eras stáitse a ríist bé Cleona Hagen a spéir vanni Hainlin frisin agus go lior a leir a glór agus sulam go mé se bit angwell agus tá hana hain agus bé na hiratis am inis go lua Cúcian cúcúc trí 8-4-9-8-8 donna sé chondé agus an WhatsApp 9-6-9-3-2 cúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcúcú
gur léma áit cinnte neomh gur si London a réir agus tá si tá cinnte freisinúirtí teach go héirin in bhí seo agus sinna Carly Pearce is cuimre chum siúr sem léon rahíle sa seaachteag Each Little Thing a bhain cáil amachte agus rinne an chéadóra an eile seo íontachte chomá cheana What He Didn't Do.